0: algún tipo de medicamento, pero sabiendo que estamos hablando de que no hay ningún tratamiento que haya demostrado efectividad frente a la infección por antivirus.
1: Y Reino Unido y Francia han convocado ya a los ministros de defensa de la coalición de más de 40 países que estudian el despliegue de una misión en el estrecho de Hormuz. Corresponsal en París, Alba del Río.
2: Presiden esta nueva reunión hoy por videoconferencia los ministros de Defensa de Francia y Reino Unido con un objetivo claro, concretar la contribución militar de los 40 países que forman parte de esta coalición y dispuestos a integrar una fuerza multinacional para garantizar la libre navegación por el estrecho de Hormuz. Eso sí, insisten únicamente cuando la situación lo permita. No se trata de un acto beligerante, solo una misión defensiva y por ello el presidente francés Emmanuel Macron llamaba a que tanto Estados Unidos como Irán prioricen la apertura del estrecho para negociar luego el resto. Esa fuerza multinacional serviría de escolta a los navíos. Francia ha enviado al sur del Mar Rojo al portaaviones Charles de Gaulle. Londres ha desplegado un buque de guerra, el destructor HMS Dragón, sin más precisiones para mostrar eso sí su disposición, aunque no se acercarán a Hormuz si no hay acuerdo previo.
1: Y Donald Trump viaja a China hoy, va a aterrizar el miércoles para comenzar una visita de 3 días. Tiene previsto reunirse con Xi Jinping. Van a tratar temas centrados en el comercio o la guerra en Irán. Las 10:03, una hora menos en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
3: Noticias Comunidad Valenciana.
4: Bon dia. La Guàrdia Civil ha detingut a Pilar de la Horadada un home de 53 anys després de comprovar que va fingir haver trobat el cos sense vida d'un amic seu al costat d'una carretera quan en realitat l'havia matat dies abans a colps. La investigació es va centrar ràpidament en este testimoni que va ser localitzat quan intentava fugir i va permetre trobar també l'arma homicida, el mànec d'una aixada, a més d'una navalla en la seva vivenda. El detingut va confessar haver posat fi a la vida de l'home de 31 anys després d'una forta discussió en el seu domicili. Després de passar a disposició judicial, s'ha decretat el seu ingrés a la presó com a presumpte autor d'un homicidi dolós. A València, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, participa a esta hora en una trobada informativa organitzada per Nova Economia Fòrum. Entre altres coses, ha fet referència a la gestió del Consell pel que fa a la dana contra qui ha carregat i s'ha mostrat optimista pel que fa a les eleccions autonòmiques previstes per a l'any que ve.
5: L'escenari està obert. Així no han hagut eleccions anticipades com en altres territoris perquè no ho tenen clar. Les seues enquestes són les nostres i així el canvi és possible. No està assegurat, però és possible i Compromís pot liderar aquest canvi.
4: Més coses. A esta hora, a Gandia, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, es reuneix amb l'equip directiu del Departament de Salut de Gandia a l'Hospital Universitari Francesc de Borja. Pel que fa a l'horatge, l'Agència Estatal de Meteorologia activa a partir de les 2 de la vesprada l'alerta groga per tempestes en el nord de Castelló, que poden anar acompanyades de granís i ratxes molt fortes de vent. En la resta de la comunitat, cels en general sense massa núvols, temperatures màximes de 26 graus de mitjana i mínimes entre 12 i 16 graus.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Síguenos por internet en ondacero.es.

0: señalan que se han conseguido los 81 diputados necesarios, es decir, un tercio del partido, para forzar la moción de confianza.
1: Y el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, ha alertado en más de uno del salto cualitativo en el crimen organizado en Huelva, que cuenta con más dinero y armas de guerra. Frente a ellos, no solo hay que reforzar las fuerzas de seguridad, también la justicia no es una percepción, ha dicho, sino una realidad.
2: Al pasar muchas organizaciones o mezclar el tráfico de hachís con el tráfico de cocaína, el valor económico de un cargamento de cocaína les determina a establecer unas medidas de seguridad mucho más potente, y en esas medidas de seguridad pues empiezan a aparecer armas de guerra con un potencial lesivo muy grande.
1: Tiempo ya para la información local y regional.
3: Noticias Comunidad Valenciana.
4: La Policia Nacional ha detingut a un home de 59 anys acusat d'un delicte d'odi per intimidar a una companya de treball amb comentaris homòfobs al llarg de diversos mesos. La detenció ha tingut lloc en una localitat de l'Horta de València. Les investigacions van començar després de rebre una denúncia de la víctima. L'assetjament no es limitava a l'àmbit laboral, tal com van poder saber els investigadors, sinó que també hauria arribat a insultar a la víctima i a la seva parella en trobar-les fora, fent sempre referència a la seva orientació sexual. El detingut ha quedat en llibertat després de ser advertit de l'obligació legal de comparèixer quan siga requerit. I la Guàrdia Civil ha detingut a tres persones acusades de formar part d'una xarxa criminal dedicada a furtar a persones majors en aparcaments de supermercats. Entre altres coses, sostreien targetes de crèdit amb les quals després feien reintegraments en efectiu. La investigació va començar arran d'una sèrie de denúncies a la província de València i els acusats es desplaçaven per diverses províncies d'Espanya. Els investigadors han esclarit més de 50 fets delictius. Algunes de les víctimes van arribar a causar una pèrdua superior als 7.000 euros. I a esta hora, València, BBVA Research presenta l'informe Situació València. A Vila-real, el president de PAMESA, Fernando Roig, exposa els resultats econòmics del grup empresarial corresponent a 2025 i les previsions per a este 2026. I a Paiporta, la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, visita les obres de reconstrucció de l'aquarterament de la Guàrdia Civil, que va resultar afectat per les inundacions del 29 d'octubre de 2024.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Hoy en día sobreanalizamos todo. Un mensaje, una mirada, un ya te digo algo.
7: ¿Qué querrá decir con eso?
6: Si tarda en contestar, malo. Si contesta rápido, sospechoso. Y si pone un punto final... Entiende lo importante y deja de darle vueltas a lo demás. La brújula, con Rafa Latorre. El análisis que se centra en lo importante. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Bon dia. Un grup pioner de la Policia Nacional ha permès esclarir 41 robatoris amb violència de rellotges de luxe, deixant 34 sospitosos detinguts en els primers 4 mesos de 2026 per la seva presumpta relació amb aquestes xarxes criminals de caràcter itinerant. Part d'aixòs robatoris, sobretot en zones turístiques, es van registrar en diverses províncies, entre elles la d'Alacant. A més, s'han identificat altres 43 persones que estan pendents de detindre. I sàpiguen que a Torrevieja la Plataforma per la Sanitat Pública ha denunciat el cas de José Luis, un home de 81 anys amb un tumor maligne que ha estat més de 2 anys en llista d'espera per a ser atès per un especialista, malgrat, diuen, haver presentat més de 20 queixes durant eixe temps. Els contem més coses. El nombre de viatgers en transport urbà per autobús va pujar un 5% al març en la Comunitat Valenciana respecte al mateix període de l'any anterior, fins a registrar una xifra de vora de 7 milions de passatgers, segons l'Institut Nacional d'Estadística. I al Palau Provincial d'Alacant s'està presentant l'exposició Alquímia 25 en emblemes de Ramon Pérez Carrió, amb la presència de l'artista, i a València es donen detalls de l'estrena de l'òpera Medea al Palau de la Música. Per cert, que el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, assisteix a aquestes hores a l'acte d'inici del projecte industrial Amunt de Campofrío. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Vega Baja. Más de uno Vega Baja. Pedro Joaquín Llorach. Onda Cero.
3: La comarca de la Vega Baja se moviliza este martes en defensa de la educación pública tras una jornada de huelga histórica con un seguimiento ayer superior al 80%. Las protestas llegan hoy a Los Montesinos, Orihuela, Guardamar y Bigastro. Es martes 12 de mayo, comienza Más de Uno, edición Vega Baja, en esta jornada en la que celebramos el Día Internacional de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica. Ayer se lo contábamos, la asociación ASIMEP ha inaugurado hoy, a esta hora del mediodía lo está haciendo, la nueva sede en la calle San Policarpo, y también con el traspaso en la presidencia de este colectivo. Y hoy hemos conocido también que Torrevieja supera ya los 113.000 habitantes empadronados, una de las ciudades más multiculturales de España. Nuestros puntos de atención hoy nos llevan hasta Los Montesinos para hablar de temas educativos, hasta Guardamar del Segura con el proceso de regularización de inmigrantes, hasta Orihuela por el Día Mundial del Comercio Justo, y como cada martes, nuestro adiestrador canino Ángel Osuna nos espera a partir de la una en Tu Mascota en la Onda. El comentario de Paco Culiáñez, la información y el deporte completan esta edición de Más de Uno hoy martes. Bienvenidos, comenzamos con la previsión del tiempo, pero antes también nos habla Mose Noguera, porque tiene mucho que contarnos de la botica de Amalia.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué queréis que os cuente de la botica de Amalia? Que desde que entré por

0: Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios le guarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 6 de la vesprada es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Segona jornada de vaga educativa indefinida a la comunitat i les negociacions continuen bloquejades. Bona vesprada al sindicat majoritari. L'STPB torna a obrir la mà al govern valencià per asseure's a parlar, mentre les famílies estan recolzant la vaga de forma massiva. Seguim un dia més pendent de la jove que està ingressada i aïllada a un hospital d'Alacant després de compartir vol amb una persona que va morir per antivirus. Està a l'espera dels resultats de la tercera PCR de la pacient. Fins a les 2 en punt es conté mestres i altres notícies que estan passant així a la comunitat valenciana. El control tècnic està... Jordi Andrés, comencem. Com es dèiem, segona jornada de vaga educativa en la comunitat valenciana. Avui les xifres de seguiment per part del professorat, segons la Conselleria d'Educació, fins a la una són d'un 32,11%. Els sindicats eleven el seguiment fins al 75%. L'STPB lamenta que la Conselleria faça responsables a sindicats de trencar les negociacions i espera que prompte es comunique una proposta per a reprendre-les. Amparo Sánchez.
3: Reiteren que són els sindicats els que estan demanant des del mes de setembre una negociació sobre 6 punts, entre ells no sols la millora salarial, sinó també aspectes com la reducció de ràtios de burocràcia o la millora de les infraestructures. Segons el responsable d'acció sindical d'STPB, Marc Candela, la conselleria està jugant a dilatar la negociació al màxim possible.
4: Són incapaços de complir amb els seus propis compromisos. Ens sorprèn molt que ara el secretari autonòmic ens diga a nosaltres que hem trencat la negociació. Nosaltres no hem trencat res. I el que ha de fer la conselleria és convocar-nos ja a una mesa de negociació amb una proposta de tots els temes de la plataforma reivindicativa, com va prometre el president de la Generalitat, que ens servisca per a, com a mínim, començar a negociar.
3: Insisteix que sense una proposta sobre la qual negociar, la vaga indefinida continuarà. Des de FAMPA València asseguren que el suport de les famílies està sent majoritari. La seva presidenta, Elisabet García, reitera que són reivindicacions que afecten a tots.
5: És una vaga indefinida, són molts dies, i les famílies estem adaptant-se i estem fent el que puguem. Els alumnes estan sense, bueno, en serveis mínims, la presència de docents també és mínima, i avant, anem a continuar fins que la conselleria decidisca què fer.
2: Una vaga educativa que està sent recolzada, com estem comptant-los, de forma quasi unànime. I diguem quasi perquè des de FAPA, Gabriel Miró d'Alacant han felicitat al professorat que no l'ha secundat. Aquest col·lectiu de mares i pares d'alumnes entén que la vaga és un dret, sí, però diuen que és major el perjudici que l'atur li pot fer i li pot causar als alumnes. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
6: Son palabras de la secretaria general de esta FAPA y presidenta a su vez de la COVAPA, Sonia Terrero, que también denuncia que entre las reivindicaciones está camuflada la exigencia de que se derogue la ley de libertad educativa.
7: Unos tienen derecho a la huelga, otros tienen derecho a la educación y para representar a las familias y por ende a sus hijos. Lo que no podemos es secundar ni apoyar algo que va contra sus propios derechos o el derecho a elegir la lengua vehicular de nuestros hijos en la enseñanza.
6: En este punto, Terrero ha reprochado a los sindicatos que cuando las familias han defendido los derechos de los alumnos no han contado con el respaldo sindical.
2: I avui la delegada del govern en la comunitat valenciana, Pilar Bernabé, ha retret al Partit Popular precisament que ataqui els docents en vaga, als que ha agraït, diu, la seva implicació.
8: Tanto la educación pública como la sanidad pública acaban siempre resintiéndose de las políticas del Partido Popular. Es la historia que se repite y hay otra que se repite permanentemente con el Partido Popular y es atacar a quienes de una manera justa y de una manera legítima se manifiestan y además por una causa justa que es para el profesorado pero también para las familias.
9: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad
2: de les mesures que s'adoptaran. Alacant, última hora, Pepe Requena.
10: Las dos pruebas anteriores practicadas a esta paciente resultaron negativas, tanto la que se le efectuó el sábado como la del domingo. Una vez se comunique el resultado, desde el Centro Nacional de Microbiología se tomarán las medidas adecuadas, según ha confirmado la delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé.
11: Estamos a la espera de la última PCR y a partir de ahí pues se procederá con el protocolo establecido y aprobado por el Gobierno de España con las comunidades autónomas y por lo tanto esperamos que todo transcurra con la normalidad que está prevista que así sea.
10: Recordamos que la paciente ingresada había compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero Ondius que falleció.
2: I obrim ara pàgina política. El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha assegurat que el canvi polític en la Comunitat Valenciana és possible en les eleccions autonòmiques de 2027. La seva intenció, si així ho ratifica la coalició, és ser candidat i convertir-se en el pròxim president de la Generalitat. Ho ha traslladat avui en un encontre en un desdijuni de Nueva Economía Fòrum a València. Núria Moreno.
12: Sobre si governaria amb els socialistes, simplement ha dit que la seva secretària general, Diana Morant, seria una gran vicepresidenta. I ha fet una crida a l'esquerra. Generem il·lusió perquè el electorat no es quede a casa.
13: Hi ha molts que ja estan convençuts de que hi ha que eixir a votar. Crec que cada dia hi ha més gent convençuda que, com diem en l'argot taronger, hem de replegar hasta les de terra per a propiciar el canvi polític en esta terra. I crec que la gent està replegant hasta les de terra. Hem de fer l'esforç d'il·lusionar, de crear una alternativa. Així no han hagut eleccions anticipades, com en altres territoris, perquè no el tenen clar.
12: El Partit Socialista no ha tardat a respondre. Joan Baldoví, el síndic dels socialistes José Muñoz, nega que els votants del seu partit estiguen decebuts i replica que qui seria un bon vicepresident seria Baldoví respecte de Morant.
2: I el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà farà que la campanya de l'arròs d'enguany siga un 7% més cara que la de l'any passat. L'Associació Valenciana d'Agricultors preveu un gasto total al voltant dels 3 milions d'euros. Ramon Pérez.
14: Destaquen la pujada dels costos de producció, entre ells el gasoli i els fertilitzants, però parlen també d'encariments per eixample a la mà d'obra. Ara, el responsable d'Arròs d'Ava, que és José Pascual Fortea, espera que els preus de compra-venda acompanyen i que no hi contribueixen negativament.
15: Davant d'una collita que les perspectives siguin que el preu de l'arròs pues, es mantingui el preu que està enguany, que ja té un 30% menys que els anys anteriors, o una

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i arrenquem este programeta mitja horeta d'informació regional. Avui en un programa en el que, ja saben, anem a conèixer de la mà de Núria Moreno projectes interessants amb Caixa Popular i històries d'estes que mereixen la pena ser contades, que impacten i de les que aprenem i emocionen molt. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Bona vesprada, companya. Sí, parlarem amb Carla Maronda, una jove de Xàtiva que en 2024 va patir després d'una operació una sepsis, a causa de la qual va perdre les mans i els peus. I després, gràcies a una associació que va crear, que es diu Tus Manos Son Mis Manos, ha pogut costejar-se aquestes pròtesis que li han permès tornar a fer coses que pensava que després d'això no tornaria a fer, no? A més, recentment ha publicat un llibre, el 7 de maig, el dia que vaig tornar a obrir els ulls, que el presentarà, a més, el dia 14 al Teatre de Xàtiva i ens contarà pues, la seva experiència, ens parlarà del seu llibre, de la seva associació i del que està fent ara mateix aquesta jove de Xàtiva.
1: Una història que anem a donar a conèixer avui així al nostre programa i altres coses, com dèiem, però primera actualitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
3: Què tal, companyes? Bona vesprada.
1: Anem a fer un resum i un repàs a les principals notícies d'avui.
3: Bueno, pues tenim segona jornada de vaga educativa així a la Comunitat Valenciana. Avui les xifres de seguiment per part del professorat, segons la Conselleria d'Educació, fins a la una són d'un seguiment del 32,11% i segons els sindicats d'un 75%. L'STPB lamenta, això sí, que la Conselleria faça responsables als sindicats de trencar les negociacions i espera que prontes es comuniquen

0: una proposta per a reprendre-les. Diuen que el que estan demanant des del mes de setembre és una negociació sobre 6 punts, no soles sobre la millora del seu sou, algo que insisteixen també molt, sinó també altres aspectes, com hem estat contant estos dies, com ahir contarem també vosaltres també, aquesta reducció de ràtios, que se reduïsca també molt la burocràcia, millora d'infraestructures, etc. Escoltem a Marc Candela, és el responsable d'Acció Sindical de l'STPB.
1: Són incapaços de complir amb els seus propis compromisos. Ens sorprèn molt que ara el secretari autonòmic ens diga a nosaltres que hem trencat la negociació. Nosaltres no hem trencat res. I el que ha de fer la conselleria és convocar-nos ja a una mesa de negociació amb una proposta de tots els temes de la plataforma reivindicativa, com va prometre el president de la Generalitat, que ens servisca per a, com a mínim, començar a negociar.
0: Des de FAMPA València asseguren que el suport de les famílies està sent majoritari, ens ho contava Elisabet García, la seva presidenta.
2: És una vaga indefinida, són molts dies, i les famílies estem adaptant-se i estem fent el que puguem. Els alumnes estan sense, bueno, en serveis mínims, la presència de docents també és mínima, i avant. Anem a continuar fins que la conselleria decidisca què fer.
0: Bé, una vaga educativa, com estem contant-vos, que està sent recolzada de forma quasi unànime per les famílies, i diguem quasi unànimes perquè des de FAPA Gabriel Miró d'Alacant sí que han felicitat el professorat que no ha secundat la protesta, que és col·lectiu de mares i pares d'alumnes. Diu que entenen que la vaga és un dret, però que el major perjudici d'aquest atur el van atindre els propis alumnes. Avui també contem que la Conselleria de Sanitat va remetre a nit al Centre Nacional de Microbiologia la tercera mostra presa a la pacient de 32 anys que està ingressada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant per sospitar d'antivirus. La dona, recordem, continua asimptomàtica i una vegada es conega el resultat, Sanitat informarà de les mesures que estaven d'adoptar. I el síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha assegurat que el canvi polític en la comunitat és possible en les eleccions autonòmiques de 2027. La seva intenció, si així ho ratifica la coalició, és ser el candidat i convertir-se en el pròxim president de la Generalitat. I si governa ara amb els socialistes, simplement ha dit que la seva secretària general, Diana Morán, seria una gran vicepresidenta i ha fet una crida a l'esquerra. Diu també en este sentit el Partit Socialista, que no ha tardat en respondre a Baldoví, nega que els votants del seu partit estiguen decebuts.
3: Doncs aquestes i altres notícies les ampliarem a partir de les 7:20 a la brújula amb Ramon Pérez. Companya, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
3: Ja saben, també al web estem actualitzat en tot moment. Anem a fer pauseta i continuem.
4: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
5: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20-30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Unix-te a la fàbrica de la vida. Dona Sang. Dona Plasma. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana. Comunitat Valenciana en la Onda i Caixa Popular.
6: El Levant Unió Esportiva celebrarà del 18 al 21 de juny la primera edició de la Levante International Cup a la ciutat esportiva de Bunyol. I per adornar-nos tots els detalls està amb nosaltres Miguel Miró, ell és director de desenvolupament de negoci. Miguel, bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada.
6: En què consisteix esta cita esportiva, Miguel?
7: A veure, la Levante Cup o International Cup és un torneig que portem 2 anys intentant fer a l'àrea internacional de Levante Unió Esportiva, i que enguany hem aconseguit fer-ho després d'un any molt complicat l'any passat, perquè vam tindre el problema de la Dana, com sabeu, Bunyol va ser afectat, i ho vam tindre que ajornar, no? Enguany hem aconseguit juntar tots els esforços de l'àrea internacional i del club per a poder fer-ho, i ho farem del 19 al 21 de juny.
6: Deies Bunyol perquè els partits es jugaran en els camps que hi ha en la ciutat esportiva, no?, de Bunyol. Quin repte organitzatiu suposa tot això?
7: Nosaltres, com a club, un cop hem recuperat tots els camps a Bunyol, tenim unes instal·lacions meravelloses a Bunyol, on tenim ahí 7 camps operatius, dels quals farem servir 6 o 7, depenent de les categories, i el repte és quadrar més de 1.200 jugadors en 3 dies per a fer una gran festa al llevantinisme, tant a les acadèmies internacionals com a molts equips locals que s'han apuntat en guany i que estem encantadíssims de rebre allà.
6: Perquè esta competició, per a qui va dirigida, per a que la gent que s'estiga escoltant sàpiga quin tipus de, o quines

0: categories, no?, de jugadors participen.
1: La veritat és que és global, pràcticament, perquè tenim des de benjamí a juvenil i també tenim una part femenina i una part d'edi, perquè també, com sabeu, el Llevant, per al Llevant és molt important la seva fundació. Tenim més de 2.000, més de 280 esportistes edi, i també tindrem una xicoteta, en aquest cas per les dates és complicat, una xicoteta de representació dels nostres edi en un triangular que faran. És a dir, que tindrem tot tipus de futbolistes, tant xics com xiques, com els nostres edi.
0: I de quants països, perquè hem dit que és una competició internacional, has dit més de 1.000 jugadors, d'on van a vindre aquests jugadors?
1: Ara mateix encara estem tancant les inscripcions, perquè com es tracta de tanta gent, ja et dic que tenim ja més de 1.200 confirmats, però calculem que hi haurà més de 20 països representats. Pensa que la iniciativa és de Dani Pastor, el meu cap de l'àrea internacional, i la voluntat també és totes les accions internacionals que fa el club durant els últims anys, Estats Units, Àsia, Latinoamèrica, portar a part d'aquestes acadèmies que col·laboren amb nosaltres per a poder compartir un cap de setmana de llevantinisme des del que és la nostra ciutat esportiva. Jo crec que seran uns 25 països al final.
0: Molt bé. Quina importància té per al Llevant eixa àrea internacional, no? Perquè està descomptant que teniu projectes arreu del món. Per què destinar els esforços, no?, a eixa visió internacional? Què és el que busqueu amb això?
1: La veritat és que l'àrea internacional, per a quasi tots els equips de la Lliga, sobretot els que no són tan grans com el Madrid, Barcelona i tots aquests, té una doble vessant, una vessant de negoci, perquè realment tu en la teva marca i en la marca de la Lliga el que estàs fent és fer campus i fer accions per tot el món, però també té una marca d'evangelització de la teua marca, per d'alguna manera, de fer llevantinisme per el món, no? Nosaltres ara mateix hem estat ja en 32 països, continuen obrint nous mercats. Ara, per exemple, la setmana passada el meu company va estar a Indonèsia, fa dues setmanes a Atlanta, i tenim un equip que està obrint mercat i que això acabarà repercutint en anys posteriors també en el torneig que volen fer.
0: I quin paper juga este torneig dins del model formatiu que teniu al Llevant Unió Esportiva? Perquè has parlat, no?, d'eixa diversificació, d'eixa varietat que hi ha dins de l'equip. Què aporta també als joves jugadors, no?, conviure amb equips de diferents cultures, també pel que fa a l'esport, al futbol?
1: Pues a part de totes les escoles que venen d'arreu del món, tota l'escola del Llevant tindrà equips en totes les categories, amb la qual cosa també farem que sigui una experiència per a compartir el que són les seues instal·lacions, la seua casa, que és Bunyol, així com l'estadi, perquè l'estadi fent la inauguració el primer divendres, compartir la seua casa amb tots els jugadors que venen de fora, no? Jo crec que es tracta de... tal com és el Llevant un equip familiar, un equip d'acollida, també acollir a totes les acadèmies que venen, tant de la Comunitat Valenciana com de la resta d'Espanya, que venen a diverses escoles professionals, per acollir-les a casa nostra, no?, que és Bunyol i el Ciutat de València en este cas.
0: Volia preguntar-te també quin és el paper que juga Caixa Popular en tot això, perquè imagina que col·labora de forma estreta, no?, amb el club.
1: A veure, Caixa Popular per a nosaltres és molt més que un patrocinador, no? Podríem dir que és un col·laborador global, perquè el tenim ajudant-nos tant a la Fundació com al femení, com a l'equip masculí, on és l'entitat oficial, financera oficial. Això és molt important, perquè al final n'hi ha poques entitats o empreses que estiguen en les tres bandes, no? Quan vam parlar d'aquest torneig amb Caixa Popular, havíem detectat que n'hi havia una tipologia de club de la província de València que tenia problemes per vindre, i vam trobar algunes causes en comú, i eren alguns clubs afectats per la dana, no? Nosaltres, que també havíem sigut afectats per la dana, ja havíem convidat a diversos clubs com a Levant Unió Esportiva, vam convidar al Bunyol, al Gíria, clubs que ens havien ajudat quan els nostres camps estaven mal fets a poder entrenar els nostres xiquets. Li vam presentar a Caixa Popular la possibilitat de col·laborar en la mateixa línia, i Caixa Popular és patrocinador d'aquest torneig, però sobretot és col·laborador en poder fer que algunes escoles que no es podrien permetre vindre, perquè té uns costos, té una logística, ho assumeix Caixa Popular. És a dir, que va més enllà d'un patrocini, perquè no es tracta de posar diners, sinó es tracta de fer vindre a 10, 12, 14 equips de diferents poblacions que han tingut problemes amb el tema de la dana.
0: Sí, sobretot pel que parlàvem, no?, d'enriquir i de formar també a tots

0: aquests xiquets que dia a dia juguen al club amb jugadors que viuen molt a prop d'ells i que, per desgràcia, han patit una tragèdia així, no? I a més també donar a conèixer a la gent que ve de fora, no? Un poc com el club s'ha anat refent després de tot això, no?
1: Clar, al final el torneig serà polièdric, no? Tindrà per una banda escoles professionals com el Villarreal, com el Getafe, com el Rayo Vallecano, escoles d'equips de primera que venen, i això resulta molt atractiu per als equips locals, els equips de Bunyol, de Paiporta, de tota l'Horta Sud, però al mateix temps els nostres jugadors, els jugadors del Llevant, que estaran acollint a la seva ciutat esportiva tota aquesta gent, on hi haurà activitats, food trucks, n'hi haurà una fan zone, n'hi haurà una, diverses...
0: Això volia preguntar-te, no? Perquè l'experiència, parleu un poc de què és completa, no sols venen a jugar, venen també a conèixer.
1: Sí, al final... Els tornejos suposen, i sobretot quan són internacionals, suposen també una crida a la curiositat dels xiquets, no? És a dir, n'hi ha algo més enllà de la formació. Torneig on els nanos competeixen, però no n'hi ha la mateixa atenció que en la lliga, amb la qual és molt habitual fer-se fotos al final, conviure amb ells, en la grada veure partits junts, i crec que això és molt important per a nosaltres també fer una mena de gran festa del llevantinisme allí a Bunyol, no? a casa nostra. Uh-huh. I serà molt divertit el veure aquests 20 i pico equipos que venen d'arreu del món, que venen des de República del Congo, Estats Units, Indonèsia, Mèxic, a equips de Bunyol, de Xiva, o Paiporta, amb els nostres jugadors que són de tota la província i alguns de fora de la província de València, perquè estan becats per l'Acadèmia del Llevant.
0: Miguel, no sé quins objectius vos heu marcat amb esta edició, on vos agradaria veure la Copa en uns anys, veus que hi ha futur pel que fa a este tipus d'esdeveniments?
1: De fet, aquest és el primer any i nosaltres hem volgut ser ambiciosos, però no hem volgut carregar massa de participants per assegurar-nos l'èxit organitzatiu de la primera edició, no? Nosaltres entenem que en 2-3 anys podem passar dels 3.000 xiquets. Ens agradaria en un futur també, sempre que l'estadi ho permeta pel tema dels concerts, també fer les finals a l'estadi, igual que fem la inauguració a l'estadi. I és molt interessant veure com pot créixer un projecte sempre dins dels valors del llevantinisme, que tampoc es tracta de fer una cosa molt comercial i molt bèstia, d'alguna manera, no? Sempre dels valors del llevantinisme, nosaltres hem trobat uns partners des de l'àrea internacional, que és una empresa que es diu Motion, que ens ajuda a que tot isca bé. Enguany, amb més de 1.200 xiquets, que, xiquets i xiquetes, que la veritat és que és una xifra molt alta, intentarem que tot isca bé, que la gent acabi contenta, que la gent conega el torneig, i l'any que ve...

0: El boca a boca también un poco, imagine, ¿no?
1: Sí, el boca a boca local. Sí, a nivel internacional clar. És altre tipus de feina.
0: Sí, imagina que serà una altra estratègia. Recordem un poc aquests detalls, no sé si les inscripcions continuen obertes, si encara pot apuntar-se a algun club o com ara estan
1: ja estem,
0: les coses.
1: Ara ja estem tancant inscripcions, perquè hi ha categories que ja estan plenes, no? Perquè al final has de fer els quadres i la setmana
0: que... Sí, que falta un mes.
1: Sí, la setmana que ve ja tancarem, farem els primers horaris, però encara queden algunes categories com juvenil que encara queda algun equip que es podria inscriure. Bueno,
0: doncs ja saben, si estan escoltant, eixa Levante International Cup del Levante Unió Esportiva del 18 al 21 de juny a la Ciutat Esportiva de Bunyol. Miguel Miró, director de desenvolupament de negoci del Levante, gràcies per estar amb nosaltres. I moltes seguirem gràcies. Parlant de la Copa i veurem com queda després. Farem balanç.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Posats a alegrar-te el dia, preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, cooperativa impulsora de València, capital espanyola de l'economia social.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
4: Bé, hi ha històries que impacten, històries que emocionen i altres que obliguen també a parar uns minuts per escoltar de veritat. La de la nostra convidada d'avui ho té tot. Andrea, parlem de Carla Maronda, que tenia 25 anys, estudiava a València, treballava els caps de setmana i portava una vida completament normal fins que una operació rutinària li va canviar la vida per sempre.
5: Sí, ara ens contarà ella, però una asèpsia la va portar al límit entre la vida i la mort i després de despertar del coma va haver d'afrontar l'amputació de mans i peus. Però lluny de rendir-se, Carla ha convertit la seva història en un exemple de superació, esperança i ganes de viure. Ara compartís la seva experiència en el llibre El dia que vaig tornar a obrir els ulls i també ajuda a altres persones a través de l'associació Les teues mans són les meues mans. I avui, com diem, tenim la sort de parlar amb ella personalment. Carla, què tal? Com estàs?
0: Hola, Carla, benvinguda.
6: Hola, xiquets, què tal?
0: Molt bé.
5: Gràcies per atendre'ns. Bueno, tu eres de Xàtiva, que no sé si ho hem contat. I bé, tot això, Carla, va començar aquell 23 de març, que com diem, et va canviar totalment la vida, no?
6: Exacte. El 23 de març jo vaig anar a llevar-me un bultet que tenia en la ingle i, bueno, a priori no era ninguna intervenció complicada, però sí que es va complicar. Vaig contraure una bactèria i, bueno, la bactèria em va produir la sepsis i la sepsis em va produir un... que fallaren tots els òrgans del meu cos.
5: Bueno, et vas quedar en coma, no? Vas estar un temps en coma després d'aquesta operació. No sé com recordes, i se despertar, no? Després del coma, què va ser el més complicat d'afrontar després?
6: Després el més complicat va ser recuperar els meus òrgans. Al final era lo principal que hi havia que recuperar, perquè si no podia haver acabat en diàlisis tota la vida, podia haver acabat en un renyó transplantat o sense vaso. Vull dir, podien haver passat moltíssimes coses que... encara com no van acabar passant.
0: Exactament. No sé, al tornar a casa, imagina que començaries una espècie de dol, no?, per tot el patit i com va ser, no?, el tornar a casa.
6: Bueno, la tornada a casa va ser horrible. Va ser tornar a viure d'una altra manera, tornar a tindre que relacionar-me amb el meu voltant i amb la meva gent i amb mi mateixa, la veritat. En el llibre desenvolupem molt millor... però la volta a casa va ser, per a mi, el pitjor del procés.
5: Parlem ja, Carla, d'aquest llibre, no?, que has publicat recentment, en el que parles de, literalment, de tornar a obrir els ulls. Què ha significat això per a tu? I sobretot, d'on has tret la força, no?, per a poder contar-ho tot en aquest llibre, que no sé si podem llegir ja, si podem disfrutar ja, o segur que queda poc per a poder comprar-lo.
6: Sí, no, podeu disfrutar-lo ja. Des del 7 de maig està en llibreries, en plataformes digitals, en quasi tots els puestos, la veritat. Podeu trobar-lo.
5: Molt bé.
6: I, bueno, tot té un principi i un final, inclús el dolor, i hi ha que aprofitar la vida, hi ha que aprofitar la nostra vida. I, bueno, jo vaig treure les forces d'on vaig poder i de tota la gent que tenia al voltant, de totes aquelles mans invisibles que han estat per ajudar-me sempre.
0: Clar, perquè entenem que la teua família, amics,

0: el teu voltant ha tingut un paper molt fonamental, no?, durant tot el procés.
1: Efectivament. O sea, la xarxa que tenim darrere per a mi és el més valiós que tenim com a persones. Y bueno, creo que siempre dejen de cuidarlos y priorizarlos, porque el día que nos pasa algo son los que verdaderamente importen. Uh-huh. No importa todo aquello material, ni importa todo aquel temps invertit en gent que no val la pena.
0: Clar. De fet, moltes coses d'estes de les que ens parles, no?, estan al llibre, com dèiem, reprenent un poc el tema del llibre. Sí. Què t'agradaria que la gent, quan el poguera llegir, s'enduguera, no?, i entenguera i, sobretot, pues, reflexionara en moltes coses de la vida?
1: Sí, a mi m'agradaria que la gent poguera endur-se un aprenentatge de que la vida per a tots pot ser en moments complicada, però que sols en nosaltres està eixir de tot allò i sols en nosaltres està viure-la. I al final, si ens perdem coses o ens perdem vida, els únics que acabem perdent som nosaltres mateixa com a persones, i és el nostre voltant, els que ens volen, que no disfrutarien de nosaltres. Així que, bueno, jo crec que és un llibre que pot ajudar a moltíssima gent, òbviament a persones amputades, també a les seues famílies, també pot ajudar a personal sanitari, no?, a que entenga un poc la postura i la posició d'una persona amputada, i, bueno, també a gent que puga tindre problemes, que puga estar en situacions complicades, que es puga sentir sol. No sé, crec que és un llibre que té moltes coses roïns, però també moltes coses bones.

0: boniques.
1: A més, Carla, eres molt activa en xarxes socials, en el teu perfil d'Instagram i de TikTok. També en Instagram, per exemple, acumules més de 60.000 seguidors, no? Hem vist que fa poc també has fet de model en una passarel·la i ahir compartixes també un poquet el teu dia a dia, veiem aquestes pròtesis, no? Que no sé exactament quan van a plegar aquestes pròtesis de mans i peus que t'han facilitat moltíssim la vida, quasi fas la mateixa vida, no?, que portaves abans, i també han aparegut gràcies a aquesta associació de la que ara ens parlaràs, la teua associació, la de les teues mans són les meues mans. Com vas arribar fins a aquest punt?
0: Bueno, és de veres que ja estaven en l'hospital, la meva família i les meves amistats es van manejar per a veure quan podia costar tot aquest procés, totes les coses que hi havia, i van decidir que deuríem crear una associació, perquè si no jo no hauria pogut fer-me responsable, no?, d'un preu així, no?, per a tindre unes pròtesis. I, bueno, ho comenté també en el llibre, al principi van a ser com una iniciativa no egoista, però sí de poder pagar les meues pròtesis, no?, i un poc la meva vida. I després em vaig donar compte que jo havia tingut moltíssima sort, que hi havia molta gent que s'havia volcat en la meva causa, que hi havia persones que ni tan sols em coneixien i s'havien volcat amb mi, m'havien ajudat, havien realitzat actes per a la meva associació, i em vaig donar compte que no totes aquestes persones que estan amputades tenen aquesta sort, no?, ni aquestes ajudes. I que era important que ninguna persona que sufrirà una amputació podrà sentir-se desacompanyada, podrà sentir-se desinformada, en por, en ansietat, en preguntes incòmodes sense respondre. I me va parecer important poder ajudar a tota aquella gent que se poguera enfrontar a una situació similar a la meua.
2: Entenem que és, pues, moltes famílies que es fiquen en contacte amb vosaltres, no?, a través de l'associació Les teues mans són les meues mans, sí, i vos demanen orientació, ajuda, no?, de tot tipus.
0: Exacte.
2: Que poden estar patint situacions similars.
0: Clar, jo parlo tots els dies amb persones amputades, mitjançant també el meu Instagram. Al final, jo soc con la cara, no?, de l'associació, la cara visible, i a través del meu Instagram pues, se fica moltíssima gent en contacte, famílies, ja te dic, amb que necessiten informació, necessiten ajuda, necessiten saber quines ajudes poden demanar, com són els temes burocràtics, tot allò que... I, bueno, i dins de la Comunitat Valenciana sí que podem ajudar econòmicament a gent amputada.
1: I, Carla, ja més personalment, quina va ser aquella primera vegada després de tota aquesta experiència que recordes amb més emoció?
0: Bueno, sempre parlo de la primera vegada que vaig veure a Bolero, o que me vaig muntar damunt d'ell, però també t'he dit que n'hi ha primeres vegades que no són tan de cine, no? I també són molt importants, com la primera vegada que vaig menjar a soles, la primera vegada que em vaig fer una dutxa de peu altra vegada, i ses emocions també han sigut importants. La primera vegada que em vaig clavar en una piscina en les meues pròtesis.
2: De Bolero entenem que és el teu cavall,
1: el teu cavall,
2: no?
0: Sí.
2: Sí, sempre bon, han sigut noves primeres vegades, no?, que al final pues, t'has hagut d'acostumar a fer-ho i a fer-ho d'una altra forma, però com deia Andrea, no?, a tornar a viure i de la millor manera, perquè el que dèiem, t'hem vist desfilant fins i tot, no?, han sigut oportunitats que també han sorgit. Tu imagina que estàs oberta a tot, no?, a viure la vida més que res.
0: Sí, jo crec que quan te passa una desgràcia, pues n'hi ha portes que se tanquen, òbviament, però n'hi ha altres portes que s'obrin, i hi ha que saber obrir-les, perquè, bueno, ja

0: el moment que passe. I bueno, jo també vaig decidir que per a mi era important que la gent amputada no se sentira pues algo estrany, no?
1: Exacte.
0: Com un extraterrestre o un bicho, o que no se pogueren sentir persones atractives o que poderen agradar a la gent, que al final avui en dia n'hi ha un montó de coses que no són normatius i que cada un tinguem unes capacitats i cada un som d'una manera i al final pues és el que ens fa també únics i no és per romantitzar-ho de ninguna manera, però crec que bueno, les persones amputades també poden sentir-nos guapes, poden sentir-nos atractives i poden sentir-nos útils en molts aspectes.
1: Doncs en aquest missatge ens quedem, sí, que ens pareix totalment meravellós, recordant aquesta associació, Les teues mans són les meues mans, el llibre, El dia que vaig tornar a obrir els ulls, de Carla Maronda. Et poden seguir a les xarxes també per buscar més inspiració de que viure és urgent. Carla, moltíssimes gràcies.
0: Ai, sí, és moltíssimes gràcies a vosaltres. M'agradaria recordar que la presentació i la firma del llibre és el dia 14 a les 7 en la Casa de la Cultura Deixativa i esteu tots convidats si vos apetís vindre, comprar-se el llibre i hi hauran.
1: I fer una trobadeta. Sí. Exacte, 14 de maig a la Casa de la Cultura Deixativa. Gràcies, Carla.
0: Gràcies a vosaltres, xiques.
2: Adéu.
1: I acabem el programa, Andrea, felicitant a un vell de l'Alcora que ha aconseguit una fita que només comparteixen poques persones amb unes poquetes més al món. Un adolescent de Castelló s'ha situat com un dels tres alumnes del món que aconsegueix el nivell seu d'anglès amb 12 anys sense classes particulars ni acadèmies.
3: Sí, ha sigut, com dius, en el municipi de l'Alcora, en l'Alcalatén, un jove anomenat Daniel Collado que s'ha convertit en notícia després d'aconseguir un resultat excepcional en les proves oficials d'anglès de Cambridge. Amb només 12 anys ha superat amb èxit un examen de nivell B2, però el seu rendiment ha sigut tan alt que finalment ha sigut acreditat directament amb un nivell C1, una competència lingüística considerada avançada. I el més sorprenent del cas, com dius, és que Daniel ha preparat l'examen de manera totalment autodidacta, sense classes, sense acadèmies, ni professors. La seva constància, curiositat i facilitat natural per als idiomes han sigut claus en aquest assoliment que ell mateix ha qualificat amb orgull com un gran pas personal després de moltes hores d'estudi i de pràctica, i ha sigut amb una puntuació de 182 punts que el jove alcorí s'ha situat entre els pocs estudiants del món, no de la Comunitat Valenciana ni d'Espanya, de tot el planeta de la seva edat que han arribat a aquest nivell compartint mèrit amb altres casos excepcionals registrats a nivell internacional.
1: I què sabem un poquet més d'ell? Sabem que és de l'Alcora, que té 12 anyets.
3: Sí, ell compagina els seus estudis de tercer de l'ESO amb el programa de doble titulació de batxillerat internacional que li permet obtindre també el diploma estadounidenc mentre estudia a Espanya. Tot això ho combina amb la seva altra gran passió, que és el futbol sala, on juga com a porter i ha contribuït a diversos èxits del seu equip local. És un jove que, bé, ara tenim esta notícia d'ell, però que segur que tindrem moltes bones notícies pròximament, perquè ja apunta maneres i segur que serà el millor en el que decidisca en la seva vida acadèmica i personal, segur.
1: Doncs enhorabona aquesta veí de l'Alcora a Daniel, i bé, que hi ha gent més joves, no?, que estiguen parlant també del seu futur amb eixa fluidesa sorprenent, que de segur que molts d'ells pues, destaquen en un futur pel que fan, no? Així que gràcies, companya.
3: Gràcies a tu.
1: Així, perquè continuarà en Onda Cero amb molta més informació. Nosaltres posem fi al programa, al Comitè Valenciano en la Onda, però tornem demà 2:30. Adéu.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
6: Notícies en Onda Cero.
5: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Pendientes a esta hora de Barcelona, del barrio de Poblenou, ha habido una explosión de una bombona de butano, ha obligado a movilizar a 9 ambulancias de emergencia. Se desconocen a esta hora las causas y si hay heridos o víctimas mortales. Por lo demás, mucha indignación hoy entre las asociaciones de guardias civiles y de policía, con el comentario de anoche en el debate de candidatos de María Jesús Montero, que habló de accidente laboral para referirse a la muerte de 2 agentes de la Guardia Civil que perseguían una narcolancha. Le exigen una rectificación y disculpas. El gobierno no la ha corregido. La portavoz del Massain se ha limitado a explicar que desde el Ejecutivo no instrumentalizan el dolor.
7: Y desde el profundo respeto, empatía y dolor.

0: Amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Són ara mateix les 7 i 27 minuts de la vesprada. El síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, reivindica que el canvi polític, diu, a la comunitat és possible o serà possible de cara a les eleccions que tindrem d'ara d'ací a un any, les eleccions autonòmiques del 2027. La seva intenció, la de Baldoví, si així ho ratifica el seu partit, és ser candidat i convertir-se, diu, en el pròxim president de la Generalitat. Ho ha confirmat avui al Fòrum Nueva Economía Tribuna Mediterrània. Núria Moreno.
2: Sobre si governaria amb els socialistes, simplement ha dit que la seva secretària general, Diana Morant, seria una gran vicepresidenta i ha fet una crida a l'esquerra. Generem il·lusió perquè l'electorat no es quede a casa.
3: L'escenari està obert. Així no han hagut eleccions anticipades com en altres territoris perquè no el tenen clar. Les seues enquestes són les nostres i així el canvi és possible. No està assegurat, però és possible i Compromís pot liderar aquest canvi.
2: El Partit Socialista no ha tardat a respondre a Joan Baldoví. José Muñoz és el síndic.
4: Jo crec que Baldoví seria un magnífic vicepresident. Realment, però ho pense, eh? I crec que ha deixat molt clar també quina és la seva postura personal i la postura que vol encapçalar. Compromís i altres partits que estan en un espai concret siguin capaços de presentar una proposta unitària.
2: Muñoz nega, a més, com ha dit Baldoví, que els votants del seu partit estiguen decebuts.
1: El BBVA preveu que l'economia valenciana cresca enguany i durant l'any que ve també, per a este 2026 un 3% i per al 2027 un 2,2%. Un informe de l'entitat bancària destaca el bon ritme econòmic, laboral i immobiliari de la comunitat, si bé els efectes encara presents de la Dana o el context internacional influiran i podrien produir, diuen en aquest informe, una desacceleració de l'economia valenciana. Sense anar més lluny, el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà farà que la campanya de l'arròs d'enguany siga un 7% més cara que la de l'any passat. L'Associació Valenciana d'Agricultors preveu un gasto total del voltant de 3 milions d'euros, destaquen la pujada dels costos de producció, entre ells el gasoli i els fertilitzants, però parlen també d'encariments, per exemple, en la mà d'obra. Ara, el responsable de Rosa Dava, que és José Pascual Fortea, espera que els preus de compra-venda acompanyen i que no hi contribueixen negativament.
5: Davant d'una collita que les perspectives siguen que el preu de l'arròs pues, es mantingui el preu que està enguany, que ja té un 30% menys que els anys anteriors, o una baixada més encara del preu de l'arròs. Entonces, és molt, molt preocupats perquè ens va costar molts diners de fer la collita de l'any 2026 i el benefici pues, serà molt ajustat o a pèrdues.
1: També de l'economia, el president del grup Pamesa, Fernando Roig, ha presentat avui els resultats de l'últim any. Ha advertit del fort impacte que tindrà l'augment del cost del CO2 sobre la indústria taulellera castellonenca. El grup ha facturat 1.147 milions d'euros i ha obtingut un benefici de 101 milions, 13 milions menys que l'any anterior, precisament, diuen, per l'increment dels drets d'emissió. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
6: Fernando Roig també ha criticat que Brussel·les reduïsca les emissions gratuïtes per al sector i ha assenyalat que el govern italià apreta més que l'espanyol per defensar la ceràmica davant la Unió Europea.
7: El govern italià està fent més pressió que el govern espanyol. Estem en franca desventaja respecte a altres països, com poden ser Xina, Índia i demás, que no tenen aquests drets de CO2 gravats i que el canvi climàtic va per a tots igual. Deixarem de ser competitius. O sea, jo crec que això és un palo gordo per la ceràmica espanyola i la italiana igual.
6: La companyia que dona treball a més de 3.400 persones preveu créixer entre un 3 i un 5% durant 2026, malgrat la incertesa energètica.
1: La crònica econòmica, evidentment, de Juanjo Tovar, no de Lorena Pardo. La crònica de Juanjo Tovar. El govern central, últimament, mentrestant, les obres de reconstrucció de les casernes de la Guàrdia Civil que van resultar danyades per la Dana d'octubre del 2024 amb intervencions a punts com ara Alfafar, Bunyol, Llombai, Benaguasil, Requena, Xiva o Paiporta. En este últim, amb les obres ja molt avançades, ha estat avui la delegada del govern central a la comunitat, Pilar Bernabé.
8: Es unas obras que estaba previsto que terminaran hacia finales de este año. Vamos a adelantarlo. Probablemente podremos terminar estas obras hacia finales del mes de julio. La inversión en estas obras de emergencia que se han llevado a cabo, hemos invertido más de 6,6 millones de euros en

0: 7 quarteles de la Guàrdia Civil.
1: La crònica de successos ens deixa avui una notícia important perquè la Guàrdia Civil ha detingut el Pilar de la Foradada, un home, després de comprovar que va fingir haver trobat el cadàver d'un amic seu al voral de la carretera quan en realitat l'havia mort, l'havia matat dies abans a colps. Onda Cero al Baix, segura, Esther Sánchez.
2: El hallazgo se produjo la noche del 23 de abril, cuando el propio detenido alertó al 112 asegurando que la víctima podía haber sido atropellada. La autopsia reveló una muerte violenta causada por golpes con un objeto contundente. La investigación se centró rápidamente en este testigo, que fue localizado cuando intentaba huir y permitió hallar el arma homicida, el mango de una azada, además de una navaja en su vivienda. El detenido confesó entonces haber acabado con la vida del hombre de 31 años tras una fuerte discusión en su domicilio. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión como presunto autor de un homicidio doloso.
1: La Policia Nacional ha detingut un home acusat d'un delicte d'odi per intimidar una companya de treball amb comentaris homòfobs al llarg de diversos mesos. Ha sigut a l'àrea metropolitana de València. Les investigacions van començar després de rebre una denúncia de la víctima. L'assetjament no es limitava únicament a l'àmbit laboral perquè també hauria arribat a insultar la víctima i la seva parella en trobar-les fora del lloc de treball, fent sempre referència a eixa condició de l'orientació sexual. El detingut ha quedat ja en llibertat després de ser advertit de comparèixer quan siga requerit. Pendents en esta vesprada de dimarts dels esports, Edu Esteve, què tal?
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Pendents perquè tenim en directe el Celta Llevant, que suposa que comencem per ahir, no?
3: Sí, perquè avui arranca l'antepenúltima jornada de Lliga. Des de les 7 de la vesprada està jugant el Llevant a Balaïdos davant el Celta. Una victòria des de Castro podria treure'ls del descens a falta de només dos partits perquè acabe el campionat. Com va el partit, Sergi López? Bona vesprada.
4: Què tal, Ramon, Edu, bona vesprada. No van bé les coses. Ha marcat Ferran Juglar, minut 4 de partit, avançant, per tant, al Celta de Vigo al marcador. Guanya per 1-0 el conjunt de Claudio Giraldez. Està intentant el Llevant, minut 34 ja de partit. Estem contant al Radio Estadio d'Onda Cero.
3: Gràcies, Sergi. Una miqueta més tard a les 8 i a Sevilla, davant del Betis, ho fa l'Elx. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Buenas tardes. En unos minutos desde las 8 en la Cartuja, el Elche buscará rascar algo positivo contra el Betis. Un Elche a dos puntos de la zona de descenso y obligado a puntuar fuera de casa también en las tres jornadas que quedan, porque solo tiene un partido en casa de los tres que restan contra el Getafe este domingo. Además de jugar ahora en la Cartuja contra el Betis, tendrá que visitar al Girona, tendrá que visitar Montilivi, rival directo en la última jornada.
3: Gràcies, Felipe. Pel que fa al València, jugarà el proper dijous davant el Rayo a Mestalla. Novetats en els de Corberà. Víctor Diu, bona vesprada.
6: Què tal? Bona vesprada. Este matí el València ha fet el seu penúltim entrenament abans del partit davant el Rayo Vallecano del pròxim dijous al camp de Mestalla. La bona notícia de la presència al 100% i completant tota la sessió de l'argentí Lucas Beltrán, amb la qual cosa, si no passa res estrany, en aquesta última sessió, que serà demà, l'argentí tornarà a una convocatòria amb el València. També hem vist avui completar l'entrenament a Thierry Renda, que continua recuperant-se de la seva lesió.
3: Gràcies, Víctor. I el Villarreal pendent del partit que juga esta nit l'Atleti per a assegurar el tercer lloc. Víctor Fran, bona vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada. I és que si tropeça aquesta nit el conjunt matalasser, el Villarreal tindrà demà en la seva mà davant de Sevilla i en l'estadi de la Ceràmica certificar matemàticament la classificació com a tercer de la Lliga. Els de Marcelino necessiten millorar lo que avui aconseguisca un Atleti de Madrid, que si no guanya podria demà tancar ja per tot l'alt la temporada del Villarreal.
3: Gràcies, Víctor. I l'Hèrcules torna als entrenaments ja de vacances. Hola, David Esteve.
8: Bona vesprada. El Hércules ha regresado hoy al trabajo, aunque ya está de vacaciones, entre comillas, porque no tiene opciones ni de pelear por el ascenso ni tampoco peligra su permanencia, que ya es matemática, en Primera Federación. Por tanto, se ha dado pistoletazo de salida al próximo proyecto. Se ha confirmado la presencia de Beto Compán como técnico y de Paco Peña como director deportivo. Van a ser los dos que trabajen en la confección de la plantilla junto con la propiedad.
3: Gràcies, David. Quedem pendents d'aquest importantíssim partit que des de les 7 està jugant el Llevant davant el Celta i que poden escoltar al Radio Estadio amb Edu García a Onda Cero València 90.9 del dial.
1: Molt pendents, per tant, de Balaïdos. Gràcies, Edu.
3: Adeu, Ramon.
1: Quasi 30 graus hem tingut avui al sud del territori. Els observatoris de Vamet, ubicats a Elx, a Crevillent i a Oriola, han registrat avui màximes properes als 30 graus. Ara mateix del que estem pendents és de les tempestes de vesprada a l'interior i més concretament a l'interior nord de Castelló, als Ports i Maestrat. Demà dimecres serà una jornada de pluja a les comarques de Castelló, de núvols a la de València i de sol a Alacant. Les temperatures màximes es mantindran i les mínimes pujaran. Així està la Comunitat Valenciana a 12 de maig de 2026. Continua la brújula, així a Onda Cero. Molt bona vesprada.
9: La brújula Comunitat Valenciana.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Llega la Feria del Automóvil de Almoradí. 15, 16 y 17 de mayo en Plaza de Almoradí, Ciudad de Servicios. Ven a descubrir vehículos, comparar opciones y encontrar tu mejor oportunidad. En este partido, ganamos todos. Con la colaboración de Repuestos Almoradí, BBVA Consumer Finance y el Ayuntamiento de Almoradí.
12: Atención, ciudadanos de la provincia de Alicante. La campaña de renta 2026 comenzó el 8 de abril. Acude a tu gestor administrativo más cercano para realizar tu declaración con la máxima gestión y garantía profesional. No esperes más y cumple con tus obligaciones fiscales. Es un mensaje del Colegio de Gestores Administrativos de Alicante.
13: Escucha en Onda Cero Vega Baja la información de tu ciudad y de la comarca de forma directa y sencilla en distintas franjas horarias.
14: En la institución ferial alicantina, porque dentro de muy poco ya, a las 12 del mediodía, se va a inaugurar la que va a ser la cuarta edición de la Feria Alicante Gastronómica.
13: Temas de política, sociedad, sucesos, cultura, se dan cita de lunes a viernes a las 7:54, 8:20 y 11 de la mañana en Más de Uno, y a la 1:30 del mediodía en Más de Uno Vega Baja.
14: Les vamos a contar qué ha dado de sí el balance específico de las 28 actuaciones del Plan Vega Renace.
13: En Onda Cero Vega Baja, las noticias de tu ciudad y de la comarca con Esther Sánchez. Te mereces esta radio.
15: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Torrevieja, calle Ramón Gayud 37. Infórmate en soloptical.com.
16: Onda Cero Radio en La Vega Baja.

0: que és l'equip que tenen, evidentment, per baix en patata amb 39 punts. Estem en el 92 i va guanyant a Balaïdos el Llevant al Celta per 2-3.
1: Gràcies, Sergi. Aguanta, perquè a final de programa tornarem a Balaïdos per tal de conèixer com acaba aquest partit. Ja en temps de descompte està guanyant el Llevant. Un partit, diem, èpic, que el deixaria més a prop de la permanència. I des de les 8, més directe, també teníem la jornada amb 2 punts d'avantatge sobre el descens d'inici. Juga l'Elx, el Benito Bellamarín davant d'un Betis que vol amarrar la Champions prop del descans per als d'Eder Sarabia, que estan igualant davant del Betis. Pendent d'aquest partit tenim a Felipe Canals. Felipe, què tal? Bona vesprada.
2: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. Al filo del descanso, como decías, ese partido en la Cartuja entre el Betis y el Elche, de momento empate a uno. Ha empezado ganando el Betis con un tanto del Cucho Hernández muy pronto, no ha empezado nada bien el Elche, pero ha empatado hace solo unos minutos con un tanto de Héctor Ford, con un disparo de fuera del área que ha rebotado en un jugador del Betis, en un defensa verde y blanco, y ha despistado al portero Álvaro Valles. Con este puntito, el Elche sumaría 40, seguiría fuera del descenso, al menos hasta que juegue mañana el Alavés contra el FC Barcelona en Mendizorroza. No está siendo una primera parte especialmente brillante del conjunto de Sarabia, aunque poco a poco ha ido mejorando sobre el césped de la Cartuja. Vamos a ver qué ocurre en la segunda parte, porque estamos a escasos segundos de llegar al tiempo de descanso.
1: Gràcies, Felipe. Estarem pendents, contarem aquesta recta final de partit i com acaba també la primera part per a l'Elx, que se l'està jugant i que estaria aconseguint aquest empat de moment davant del Betis. La jornada al complet, si volen, la poden seguir a la web de Onda Cero i als nostres dispositius mòbils. Al marge del futbol en directe, coneixem també l'última hora de la resta dels equips immersos en la jornada. Així que viatgem a les diferents emissores de Onda Cero. Arranquem per Onda Cero València, on els de Carlos Corberán, el València, preparen aquest partit del dijous davant del Rayo, i també pendents del bàsquet, amb aquesta cita històrica de que demà es juga al Roig Arena amb la Final Four de l'Euroliga en joc. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Este matí el València ha fet el seu penúltim entrenament per a preparar el partit del dijous davant el Rayo Vallecano al camp de Mestalla, amb la bona notícia d'haver vist a Lucas Beltrán treballar al 100%. Recordem que ha completat la sessió i, per tant, si no passa res demà en aquest últim entrenament, l'argentí Lucas Beltrán estarà i tornarà a una llista de convocats amb el València en un partit important per allunyar-se definitivament de la zona de descens, inclús certificar matemàticament la permanència i, qui sap, acostar-se a places europees en què encara resta de temporada. Avui també hem vist a Terry Rendall entrenant amb l'equip, continua recuperant-se de la lesió muscular al lateral dret del València. I en bàsquet, pendents del que passarà demà, és el quin partit dels quarts de final del play-off de l'Eurolliga, partit de València-Bàsquet davant el Panathinaikos al Roig Arena. Recordem que estem pendents de Braxton Key, a més a màscara protectora al nas, després de la fractura el passat cap de setmana, i un partit del qual ha parlat avui el tècnic del conjunt taronja, Pedro Martínez.
4: Con la ilusión de ganar, pero también siendo conscientes de que se puede perder, ¿no? De que no va a ser muy difícil, son un gran equipo, candidatos a ganar la competición, y nosotros tenemos que ser pues humildes, como lo hemos sido en toda la eliminatoria.
1: Gràcies, Víctor. L'última hora que ens arribava des de València, en Sevilla, en el Benito Villamarín, acaba ara la primera part. Està empatant l'Elx, a més amb polèmica, perquè en l'última jugada, ja que hem d'anul·lar un gol a l'equip d'Eder Sarabia, d'aixòs que costa moltíssim d'explicar. L'ho dit, l'Elx estaria sumant de moment 40 punts, estaria fora de les posicions de descens. Anem també a la província de Castelló, per tal de parlar d'un Villarreal que demà pot amarrar, en el millor dels casos, la tercera plaça de la Lliga. Els groguets, de moment, estan pendents d'aixòs partit que arranca a les 9:30 de la nit entre Osasuna i Atleti de Madrid, i on, si els matalassers no guanyen, el Villarreal dependrà de si mateix per certificar demà una temporada exitosa. Els de La Plana compten amb tot el seu planter, amb l'única baixa de Foiz Martelino, anunciat en el dia d'avui. Prous canvis respecte a l'Ig, que va guanyar el passat cap de setmana, va empatar, millor dit, en Mallorca, i espera aconseguir l'objectiu, com avui dia, per la porta gran.
5: Nosotros debemos de tener la mentalidad para ganar. Dependiendo del resultado de hoy, el Atlético de Madrid no gana, pues esa victoria nos confirma el tercera posición, pues sería maravilloso conseguir algo, pero también la forma de conseguirlo en ese momento puntual tiene una relevancia para todos. Entonces, pues bueno, jugar en casa, ganar, hacer un buen fútbol, hacer disfrutar a los aficionados, meter muchos goles, y todo eso además sirve para celebrar, pues el guión que todos pensaríamos sería ese. Bueno, pues ahora sí tenemos la posibilidad de quedar terceros jugando nuestro campo, jugando un buen partido y ganando al rival, porque eso nos lo certifica, es otro momento que bueno, pues para mí en concreto siempre me quedará grabado.
1: Bueno, els principals deures del conjunt groguer cal recordar que ja estan aconseguits. Això és estar en la Champions la propera temporada. Ara, com deia Marcelino, el que volen és ser tercers. Matemàticament podrien ser-ho demà. Si avui no guanya l'Atleti de Madrid en Pamplona, li ho deixaran les seues mans al conjunt groguer. Per la seva banda, i sense eixir de la província de Castelló, en segona divisió, el Club Deportiu Castelló continua preparant el partit del proper divendres a casa, a Castalia, davant del Càdiz. Els de la capital de la Plana podrien recuperar el centrecampista Diego Barri com a principal novetat en l'11 de Pablo Hernández de cara a una jornada on no es poden permetre cap esglai per a no complicar inclús la seva participació com a mínim en el playoff. I el diumenge, amics del bàsquet, parlant també de bàsquet, prepara el partit de tornada del proper en contra de quarts de final de playoff d'ascens davant de Llíria. Parlem d'ascens a la primera federació en l'anada, jugada al Pla de l'Arc, els castellonencs es van imposar per 10 punts. Deixem la província de Castelló, viatgem a Onda Cero Alacant, amb l'última hora que com cada dia mos conta des d'allí David Esteve. David, què tal? Bona vesprada.
6: Buena vesprada, el Hércules ya está de vacaciones, ha regresado hoy al trabajo, de vacaciones entre comillas, porque el conjunto alicantino ya no tiene ninguna opción de pelear por el ascenso ni tampoco peligra su permanencia, que es matemática en primera federación. Por tanto, se ha dado carpetazo a esta campaña y se empieza a planificar la que viene, con Beto Compañía en el banquillo y con Paco Peña como director deportivo, que son los que están negociando con la propiedad y preparando en la próxima temporada. Como decimos, dos renovaciones que hay encima de la mesa, la de Javi Jiménez y la de Nico Espinosa. Son los dos futbolistas a los que se pretende prolongar ese contrato. Y en baloncesto, la noticia pasa por esa clasificación del Lucentum para medirse a Estudiantes en el playoff de ascenso a la Liga ACB, con factor cancha para el conjunto madrileño. Ha pasado por nuestros micrófonos al mediodía Unai Mendicote, uno de los jugadores más destacados del Lucentum, pieza clave para Rubén Perelló, que confía en dar la campanada a pesar de los problemas que ha sufrido el Lucentum para meterse en esta fase final.
7: Que entre comillas cumples los objetivos de mejor o peor manera, pero cumples el objetivo del playoff, pues espero que quitarte esa mochila ahora nos haga disfrutar, sacar la mejor versión cada uno y ser conscientes de que para ganar al Estudiantes tenemos que hacer las cosas muy muy bien y ser muy buen equipo. Así que nada, sabemos cuál es el camino, Rubén nos está dando todos los aspectos tácticos necesarios para poder competir a alto nivel. Y ya por nuestra parte solo queda estar comprometidos con el club y ejecutar todo lo que se nos diga.
6: La eliminatoria que arranca viernes y domingo en Madrid, en la cancha de Estudiantes, y volverá a Alicante la próxima semana, al mejor de 5.
1: Gràcies, David. I per acabar, tornem a Balaïdos, perquè allí tenim la notícia. Acaba de guanyar el Llevant 3 punts d'or per al conjunt granota. Sergi López.
0: Sí, amb patiment, amb dos corners a favor del Celta. Finalment, els tres punts es emporta el Llevant Unió Esportiva a Balaïdos. Tremendo el partit que s'ha viscut davant el Celta, però l'important en este cas és que els tres punts són per al Llevant Unió Esportiva, que està ara mateix fora del descens.
1: Bueno, pues sí, gràcies, Sergi. És la gran notícia de moment de la jornada. Recorden, està jugant amb l'Elx. Està empatant de moment en temps de descans en camps del Betis. Tota la jornada la poden seguir, si volen, en la nostra web i les nostres aplicacions mòbils. Fins així el nostre repàs a l'actualitat esportiva. Més esport aquesta nit des de les 11:30 al Radio Estadio Noche a Medio Pidal i Rocío Martínez. Bona vesprada, adeu.
8: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.